0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és divendres 19 de juny. Són 7:45 del matí. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat acaben avui el curs escolar i donen el tret de sortida a les vacances d'estiu. Així es posa punt i final a un curs marcat per les mobilitzacions dels mestres per reclamar millores educatives i pels desacords entre el govern i els sindicats que ja avisen les protestes poden continuar el curs vinent. Avui ha convocada una nova mesa sectorial. De moment sabem que els sindicats CGT no hi assistirà. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que no ha estat un curs fàcil i la setmana vinent continuaran les trobades amb les famílies i el professorat. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica. A Emet, Noelia García.
2: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb altes temperatures i s'esperen màximes especialment elevades a zones de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta tensió durant els propers dies. Continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, es podran arribar a màximes de 43 graus a Lleida o 37 graus a Girona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió al Pirineu de Lleida durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a l'Empordà i a litorals. És una informació d'AEMET.
1: Doncs a les portes d'una nova onada de calor que s'espera que arribi aquest cap de setmana, els bombers de la Generalitat continuen treballant avui en els incendis que s'han detectat aquesta setmana a Lleida. De moment ja s'ha donat per controlat l'incendi d'Alfarràs i també el de Talavera. També estan controlats el d'Arbeca, el d'Agramunt i el de Cervera, que es van registrar ahir. D'altra banda, estan estabilitzats l'incendi d'Albi i l'incendi d'Alfarràs. I ens interessem per la situació a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres, destacant que tenim, més enllà d'aquestes retencions habituals, un accident a la C58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, que deixa fins a 2 carrils de circulació tallats i 3 quilòmetres de cues. També tenim dues avaries, una a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida talla un carril de circulació amb 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim una segona avaria, com dèiem, a la Ronda Litoral, que en sentit sud deixa fins a 6 quilòmetres d'aturades. Les retencions habituals les ubiquem a hores d'ara al Nus de la Trinitat, les dues rondes també des del Llobregat i el Vallès, concretant amb la AP7 amb retencions des de Mollet fins a Barberà en sentit sud. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
1: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Aquest divendres és un dels dies més desitjats per a molts estudiants. Acaba el curs escolar per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat i comencen les vacances d'estiu. D'aquesta manera es posa punt i final a un curs convuls, marcat per les protestes dels mestres per reclamar millores laborals i també pel no dels professionals als acords entre el govern i els sindicats. Avui hi ha una nova reunió sectorial. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Aquest curs els docents han fet 6 vagues generals i més d'una vintena de manifestacions i no descarten continuar amb les mobilitzacions al setembre. El sindicat majoritari dels docents, USTEC, demana anar més enllà de les trobades sectorials i reclama al govern una reforma del model educatiu i un nou canal per fer escoltar el malestar i fer-ne un debat públic. Des de la CGT, que va liderar el no al darrer acord, ja han dit que no assistiran a la reunió d'aquest divendres i Sarn Pardes, portaveu de CGT Educació.
5: Aquesta mesa no servirà per una discussió ni per poder afegir o treure punts d'aquesta normativa que el departament vol tirar endavant, perquè ja ha estat publicada. De fet, el DOI, que el trobem publicat a la intranet dels centres, al portal de centres, des del dia 10, i això a nosaltres ens sembla que és una, bueno, és una falta de respecte.
4: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que el curs no ha estat fàcil. En una carta a les famílies afirma que s'han assolit acords de millora educativa i que a partir del curs vinent es començaran a reduir les ràtios i a reduir la burocràcia i s'incorporaran més professionals a les aules. Assegura també que vol continuar escoltant la comunitat educativa. La setmana que ve, el Departament d'Educació continuarà les trobades amb les famílies i el professorat.
1: Gràcies, Àlex. Els docents han mantingut les mobilitzacions fins l'última setmana de curs. És el cas dels mestres mestres de l'etapa de 0 a 3 anys que aquest dijous han sortit als carrers per reclamar ràtios més baixes, universalitzar l'etapa educativa i millorar les condicions laborals. Les treballadores de les llars d'infants asseguren, Laura Hurtado, que la situació als centres és límit.
6: El col·lectiu, principalment format per dones, exigeix reconeixement, més recursos per millorar l'atenció als infants i reformes legals, tant en l'àmbit estatal com autonòmic.
7: No tenim recursos, no tenim prou personal, no tenim suport per als nens amb educació especial, una miqueta igual que les escoles, però encara una mica pitjor.
8: Estem en grups de 2 anys, de 20 persones, 20 infants, els grups d'I1 de 13 i el grup de lactants són de 8 nadons. La recomanació de la Comunitat Europea ens diu que han de ser de 4, 6 i 8.
6: Ahir les treballadores del 03 van anar a la vaga i van sortir al carrer en una manifestació a Barcelona que va arribar fins a les portes de la delegació del govern.
1: I encara de l'àmbit educatiu, els expliquem que la justícia europea avala la sentència del 25% del castellà a les aules perquè considera que no discrimina i sosté que Catalunya és una regió bilingüe. Rebutja així el recurs que van presentar les famílies, que en sabem, Clara Ontanyón.
9: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit no admetre a tràmit el recurs que va presentar un grup de pares d'una escola de Canet en contra la sentència del TSJC que imposava una assignatura més en castellà en aquesta escola després de la queixa de la família d'una alumna. Els magistrats europeus argumenten que aquesta sentència no és discriminatòria i que els ciutadans espanyols han de poder rebre classes en castellà i català. El govern manté, però, que aquesta decisió no té impacte en el sistema educatiu de Catalunya. Francesc Xavier Vila és conseller de Política Lingüística.
10: No té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana.
9: Des de la Plataforma per la Llengua, Eloi Planes defensa el model d'immersió lingüística.
11: És l'única manera d'aconseguir un aprenentatge ple i operatiu de la llengua catalana, és l'única manera d'aconseguir un arrelament real al país i és l'única manera d'avançar cap a la igualtat d'oportunitats.
9: En la mateixa línia, Òmnium Cultural i la Intersindical lamenten la decisió i denuncien una imposició política del castellà.
1: Repassem ara altres notícies en format breu. L'Ajuntament de Barcelona denuncia davant la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber al parc de la zona franca a una noia.
4: El bomber hauria anat a treballar amb símptomes d'haver consumit alcohol i drogues. La noia es va despertar desorientada al vehicle del bomber, va trucar al 112 i va ser traslladada al clínic. L'Ajuntament ha suspès el bomber de sou i feina i revisarà els protocols. Albert Batlle, regidor de Seguretat.
12: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: El Tribunal Suprem ha concedit una indemnització de 2,5 milions d'euros a un home que va passar 15 anys a la presó per 2 violacions de les quals va ser finalment absolt.
4: El Tribunal ja va anul·lar una sentència de l'Audiència de Barcelona que va condemnar l'any 1992 al ciutadà Ahmed Toumouchi a 24 anys de presó per 2 delictes de violació i 2 faltes de lesions a Tarragona i Barcelona. Tot i que va defensar sempre la seva innocència, no es va provar fins que uns informes pericials van demostrar que el perill genètic trobat a la roba de la víctima no es corresponia amb el seu. Malgrat aquest error judicial, l'home va passar més de 15 anys de presó al centre de Brians i va sortir en llibertat l'any 2006.
1: I 14 detinguts pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona en el marc del Pla Campai contra la multireincidència, en aquest cas adreçat específicament als delictes d'estrabada.
4: Els detinguts acumulen 156 antecedents, 12 van ser detinguts per robatoris de 5 cadenes d'or, 2 rellotges d'alta gamma, 2 robatoris a establiments i 3 telèfons mòbils i altres 2 delictes contra la salut pública relacionats amb l'àmbit dels estupefaents. L'operatiu es va desenvolupar entre les 6 de la tarda a les 2 de la matinada a Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, i van participar una 50ena d'agents.
1: I desmantellada a Girona, una organització criminal dedicada al narcotràfic i al blanqueig de capitals, hi ha 28 detinguts.
4: 6 d'ells, els principals responsables de la xarxa, han ingressat a la presó. Els Mossos han intervingut 30 quilograms de marihuana valorats en més de 2 milions d'euros al mercat il·legal. L'operatiu ha permès colpejar l'estructura econòmica del grup criminal, que tenia de 9 comptes bancaris i reinvertia els beneficis del narcotràfic en patrimoni.
1: I els parlem d'un estudi de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques del Barcelona CSIC i l'Hospital del Mar, que han comprovat que bloquejant una proteïna podria ser una estratègia útil per tractar el càncer de pàncreas i fins i tot altres tipus de tumors en avanyeres.
13: El tumor de pàncreas és un dels més agressius i amb pitjor pronòstic perquè la majoria dels pacients es diagnostiquen en fases avançades quan ja no hi ha opció a cirurgia, però també perquè és capaç d'amagar-se del sistema immunitari anul·lant les immunoteràpies. I en l'objectiu de buscar noves dianes terapèutiques s'ha localitzat una proteïna, PAR2, que quan es bloqueja actua sobre la replicació de la cèl·lula tumoral atacant el tumor tant per dins com per fora. Doctora Pilar Navarro, coordinadora de l'estudi.
14: Lo que vemos es que si inhibimos la proteína PAR2, las células tumorales no pueden gestionar los daños acumulados y acaban muriendo. Pero además, otro dato muy interesante es que hemos encontrado que no solo al inhibir PAR2 atacamos las células del tumor, sino que también conseguimos que el sistema inmune sea más activo y sea capaz de reconocer a las células tumorales y eliminarlas.
13: Ara el pas següent és trobar un fàrmac inhibidor que pugui ser útil per al tractament del càncer de pàncreas, però també per d'altres tumors que també es caracteritzen per la replicació de cèl·lules malignes.
9: Obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet. Victòria del Barça contra el València, 112-113 en el primer partit de la final de la Lliga ACB. Jorge Agüero, bon dia.
15: Bon dia. Gairebé contra tot pronòstic colpeja primer l'equip de Xavi Pasqual i recupera el factor pista després d'una victòria èpica que referma que el conjunt viu el seu millor estat de forma de tota la temporada. 112-113 amb pròrroga inclosa en un partit que els locals van dominar de 14 en l'inici del segon quart i que Will Clyburn va empatar amb un triplàs mancant 3 segons. El nord-americà amb 21 punts i Nicola Provitola amb 20 mereixen un esment a part pel que van veure a nit al Roig Arena. El partit, de fet, deixa diversos rècords favorables al Barça, com la màxima anotació per ell, 115 en la història del playoff, també a l'enfrontament amb més anotació general, 215 punts a la història de les finals de l'ACB i rècord de triples anotats en el play-off amb 12 de 35 marca que va assolir el Barça. Dissabte, un altre cop a les 8 del vespre i al Roig Arena, el segon enfrontament de la final de l'ACB al millor de 5, que ja domina el Barça.
9: El tècnic blaugrana Xavi Pasqual parla de la bona dinàmica de l'equip, però manté els peus a terra.
16: Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
9: I d'una final a una altra, en futbol sala, el Barça es troba només una victòria del títol després de golejar i el Pozo Murcia 6-1, Àlex Carazo.
17: Bon dia. Exhibició del Barça en una gran nit al Palau Blaugrana amb la millor entrada de la temporada del futbol sala. 6-1 va guanyar l'equip de Javi Rodríguez amb actuació estel·lar de Mamadou Touré amb 4 gols que van redreçar el camí després del gol inicial del Pozo. Una vegada més per davant el marcador a l'eliminatòria, però Touré i els gols de Sergio i Adolfo van arrodonir la golejada per deixar el Barça només una victòria del títol que buscaran el següent partit a Múrcia.
9: Aquesta nit, el partit de tornada de la final d'ascens a la segona divisió de futbol enfronta el Sabadell i el Zamora. Els sabadellencs van perdre l'anada al camp del Zamora 1-0 i ara hauran de remuntar la nova Creu Alta. L'estadi s'omplirà amb 12.000 aficionats arlequinats que esperen veure l'equip tornar a la segona divisió 5 anys després. I un apunt d'hoquei patins perquè aquesta tarda l'Igualada i el Liceo s'enfronten en el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. El Liceo ja s'ha endut per golejar dels dos primers partits. De la cultura, els expliquem que Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya, substituint Carme Portacelli, la primera dona que l'ha dirigit en la seva història. Mestres entoma un mandat inicial de 4 temporades prorrogable fins a 3 més i s'incorporarà l'1 de setembre. Així ho ha donat a conèixer aquest dijous el Consell d'Administració del TNC. El procés de selecció s'ha dut a terme mitjançant un concurs públic. I ja està en marxa el Magnífic Fest a Lleida.

I estem escoltant, actuaran aquest vespre al festival que ha començat aquest dijous. També hi actuaran Kitai, Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotovs. Surs de Catalunya i jo al Japó me'n vaig de gira. Et preocupes per la fama i no per lo que fas al llit. Vas de xulo i vas de... Doncs amb el més nou de Svetlana ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Es deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: Oye, qué bien.
1: Maravilla, me encanta.
2: Gracias.
1: Quería aplaudir más, pero no sé si satura en antena.
0: Por nuestro oyente no vamos a hacerlo, pero es un aplauso más grande.
3: Oye, muchas gracias.
1: Nos despedimos, espero que hayáis disfrutado.
3: Muchísimo.
1: Abiertas las puertas de esta casa, como siempre.
4: Cuando gane el Mundial España, venimos a celebrarlo.
0: Vale.
1: Venga. O una Champions, el Real Madrid, que sois los dos madridistas. Muchas gracias. Nosotros volvemos el lunes. Muy buen fin de semana. Hasta luego.
5: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
6: Edición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Banyeres.
7: Bona tarda. Passen uns segons de dos quarts de dues. Darrer dia del curs escolar, amb sensacions diverses per a infants i pares.
8: M'agrada molt aquest curs. Aniré als francès, italians i no sé què més. Vull estar a vacances.
9: La conciliació familiar, doncs, tema horaris i tot, sempre hem de fer coses, no? I amb ganes de que torni a començar, la veritat.
7: Un fi de curs que acaba amb 1.299 centres adherits al manifest per deixar de fer sortides i colònies el curs vinent en el marc de la campanya Aturem Sortides Educatives. La mesura de pressió que el col·lectiu docent ha impulsat en el marc del conflicte obert amb el Departament d'Educació i que avui ha tornat a centrar la nova reunió sectorial amb tots els sindicats de docents, també USTEC, però sense la CGT, tot i que la trobada d'avui no ha permès avançar perquè els punts de conflicte no s'han abordat. El sindicat majoritari, però, demana reobrir la negociació i també alerta que, si no hi ha voluntats, recuperaran les mobilitzacions a l'inici del curs vinent. Cira Ruiz, d'USTEC.
10: I després el que farem és coordinar-nos amb la resta d'actors socials i sindicats per construir el nou calendari de mobilitzacions en el marc del que vol el col·lectiu. Hem de repensar la resposta mobilitzadora. Serà, hi haurà resposta mobilitzadora, eh? No hi hagi cap dubte.
7: És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest divendres 19 de juny, però n'hi ha d'altres. Anna Pujol, bona tarda.
11: Bona tarda.
7: Arriba una nova onada de calor.
11: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'una nova pujada de temperatures a partir de diumenge. El pic s'espera dilluns, amb termòmetres que poden arribar als 40 graus a l'interior i a Ponent. Precisament a Lleida continuen lluitant contra 7 incendis iniciats els darrers dies. De moment, tots estan controlats i ja s'han extingit els focs de Torrefeta, Arbeca i Cervera. En aquest context, Protecció Civil fa una crida a la precaució, especialment durant la revetlla de Sant Joan.
7: Operació pionera a l'Hospital Vall d'Hebron.
11: S'hi ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot monoport que permet la intervenció amb una única incisió. L'equip d'urologia pediàtrica i trasplantament renal ha extirpat un ronyó i l'urèter a un nen de 12 anys, Marino Asensio, cap de la unitat.
12: Al disminuir el dany que fem quirúrgicament ens permet que el pacient se'n vagi cap a casa quan abans millor. S'ha de tenir en compte que quan un nen està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada i quan abans va dir cap a casa, pues la dinàmica familiar se recupera lo antes posible, lo cual es muy importante.
11: Amb aquest robot podran incrementar les cirurgies robòtiques al Vall d'Hebron fins a les prop de 1.300 anuals.
7: Facilita la comunicació a les consultes mèdiques amb persones amb discapacitat.
11: L'Hospital Santa Caterina de Salt impulsa un projecte pioner per millorar la comunicació entre els professionals sanitaris i els pacients amb discapacitat o autisme, que sovint tenen dificultats afegides per identificar o expressar els símptomes. En el projecte Facilias formen els professionals en fer més accessible l'atenció a aquests pacients.
13: Podran realitzar la visita com una persona sense cap mena de dificultat, sense que la persona amb discapacitat es posi nerviosa i sense que el professional moltes vegades no sàpiga com abordar aquestes dificultats.
7: Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya.
11: A l'abril, la compra-venda d'habitatges s'ha disparat un 8% a Catalunya i ha retrocedit un 2% al conjunt de l'Estat. Per primer cop a la història, a més, la província de Barcelona s'han venut més pisos al primer quadrimestre, gairebé 26.000 que a la Comunitat de Madrid. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
14: Un mercat nacional que es modera lleugerament i un mercat català que, per primera vegada en la història, lidera el conjunt d'Espanya de forma inqüestionable.
7: I de la cultura, La Rosa dels Set Pètals.
11: És el segon projecte òpera prima del Gran Teatre del Liceu, una òpera de nova creació comunitària feta en col·laboració amb el districte de Sant Andreu, amb composició de Lucas Peire i Tomàs Peire i dramatúrgia de Blanca Bardagil.
7: Gràcies, Anna. Moment també ara per la informació de serveis. A poques hores de l'inici de l'operació sortida d'estiu, en la que Trànsit preveu que sortiran de Barcelona i la seva àrea metropolitana 610.000 vehicles, coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments la circulació és relativament còmoda, però hi ha alguna incidència a les rondes. A la ronda del litoral, a la zona de Cantunis, cap a Trinitat, hi ha un carril tallat per un accident i força mobilitat en sentit Llobregat també passa. En el cas de la Ronda de Dalt, en sentit Trinitat, on hi ha uns 5-6 quilòmetres d'aturades. A banda, a la P7, un accident que ve del matí, a Barberà, on els vehicles encara estan al voral, alenteix la circulació i per això us demanem molta cautela. Bona tarda.
7: I també molt pendents del temps, ha activat l'avís per altes temperatures a partir de diumenge fins dimarts, amb possibilitat que s'allargui encara més dies. Protecció Civil demana precaució. Els valors seran especialment alts a l'interior del país, on fins i tot podrien fregar-se els 40 graus de moment. Coneguem què tenim a les pròximes hores. A Emet, Noelia García.
15: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la meitat oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes.
6: Edició migdia. Anna Bañeres.
7: Cada cop més estudis demostren que la realització d'activitats culturals, com ara visitar museus, assistir a esdeveniments artístics, participar en propostes creatives i expressives, escoltar música o llegir, entre d'altres, pot tenir diferents tipus de beneficis per al benestar físic, mental i emocional de les persones. Diversos estudis han demostrat que la realització d'activitats culturals fa disminuir els símptomes d'ansietat, poden millorar la funció cerebral i la plasticitat neuronal, ajuda a mantenir la ment activa, augmenta la percepció de felicitat i de satisfacció amb la vida, fomenta la interacció social i la creació de connexions significatives, a banda que s'associa a una reducció del risc de malalties cardiovasculars i altres trastorns crònics, però també millora la capacitat d'afrontament i la resiliència davant de situacions difícils o traumàtiques. I si ens centrem exclusivament en la música, escoltar o interpretar música, aprendre a cantar una nova cançó, tocar un instrument o ballar, són formes molt poderoses d'estimular el cervell. Afecten regions involucrades en el moviment, l'atenció, el llenguatge, les emocions, la memòria i les habilitats de raonament. La música també pot ajudar les persones a evocar records i emocions significatives i promoure el benestar emocional. A banda que s'ha demostrat que la música ajuda a millorar la qualitat i la durada de la son, fins i tot hi ha evidències que un tractament especialitzat basat en música pot millorar el moviment en pacients amb malaltia de Parkinson i accident cerebrovascular, incloent-hi millores en la seva capacitat per caminar i parlar. El Liceu i l'Institut Català de la Salut impulsen un projecte d'art amb salut amb pacients de 4 centres d'atenció primària de Ciutat Vella, Barcelona, dirigida a reduir la solitud i el malestar. Els participants han visitat les instal·lacions del Liceu i han fet una activitat guiada al voltant de l'experiència d'escoltar òpera, que ha contribuït a millorar el benestar emocional. És un reportatge de la Clara Ontanyón.

Aquest és un dels fragments més famosos de l'òpera de la Bohème de Puccini i és el moment en què una de les protagonistes, la Mimi, explica la història de la seva vida.

0: Aquesta àrea, coneguda com el desgel, ha tingut un impacte sobre l'Ester, que s'hi ha sentit identificada.
1: Parla de que ella viu sola, com angoixada, que fa les seves coses, i després arriba el desgel i la primavera, i a partir d'aquí doncs, les emocions surten i ella també parla i s'expressa i canta més fort, i això vol dir que com que surts d'estar en el teu propi món i connectes més amb els altres i a l'exterior.
0: L'Ester, juntament amb una vintena de persones, forma part d'un programa de benestar emocional i salut comunitària de l'ICS, que ha pogut fer 3 sessions amb col·laboració amb el Liceu, dins del programa pilot Liceu amb Salut. L'educadora Júlia Getino treballa el text i la música amb el grup. També escoltem la Maura, una de les assistents.
2: Des d'aquí han escrit coses que els havia remogut la sessió i després les han compartit amb música, i per ells expressaven que era algo molt positiu veure que altres persones estaven passant per camins també complicats i sentien molt aquest punt d'empatitzar, no?
3: Que vi que hicieron una catarsis, se desahogaron, fueron poetas, que pienso que cada persona lleva como un poeta dentro de sí mismo.
0: Els membres d'aquest grup no tenen un diagnòstic i són pacients derivats dels 4 CAPs que hi ha a Ciutat Vella, que han anat a consulta per motius de malestar emocional. La majoria relacionat amb l'estrès i la solitud. José Antonio Losada, responsable d'infermeria d'atenció primària.
4: Vist és un grup molt heterogeni, jo crec que és molt representatiu dels ciutadans del districte de Ciutat Vella, aquestes persones que tampoc no les tenim vinculades a cap entitat i són les que vam escollir per participar en aquest projecte, amb un rang d'edat a partir de 18 anys i varen considerar fins a 65.
0: Aquesta àrea forma part del repertori de la Torre dels Somnis, un espectacle de gran format que combina l'òpera, el circ i la poesia i que s'ha representat aquesta setmana al Gran Teatre al Liceu. La història de la Torre dels Somnis parla de l'utopia i dels impossibles, i en l'última sessió el grup hi anirà com a públic. Irene Calvís és responsable de Liceu Apropa.
5: Que ens va molt bé per explicar conceptes tan importants com l'autoestima, l'autoconfiança i la confiança en els altres.
0: Escoltar música individualment i en grup pot fer de motor per connectar amb les emocions i també per socialitzar. Jordina Urriols és responsable d'Educació del Liceu i José Antonio Losada, responsable d'Infermeria.
6: Les situacions d'escoltar música, tant individuals com col·lectives, en generen canvis interns, no? I el que hem volgut explorar en aquestes sessions a través de la música d'aquest espectacle que vindran a veure és això, com trobem aquesta connexió amb la música.
4: També les activitats grupals fomenten molt el que és la socialització, és a dir, això, tenim experiències prèvies que ja tenim exemples, i és altre dels objectius que busquem en aquestes intervencions.
0: El 2019 l'Organització Mundial de la Salut va evidenciar en un informe el paper de les arts en la prevenció i tractament de malalties i la promoció de la salut al llarg de la vida.
5: Fins ara totes i tots ho sabíem, no? Que escoltar una música que ens agrada, que llegir un llibre que ens desperta, que ballar, tantes expressions artístiques ens fan bé, no? Tot això ho intuïem, ho sabíem, però ara és una evidència.
3: No sabia que tot podia existir, que podia haver otra alternativa, otra forma de poder abordar nuestros problemas personales, internos, que se convierten en corporales, en físicos, y que no nos dejan vivir con una forma atípica, que es la música, que es la ópera, que es el arte.
1: La música sí que t'ajuda a sentir, a connectar amb les emocions, i en aquest sentit l'òpera és molt potent i t'arriba a l'ànima.
0: Després d'aquesta prova pilot, l'ICS i el Liceu avaluaran els resultats per decidir si continuen o no amb el projecte, tot i que la intenció, segons ens diuen, és que es repeteixi cara a la temporada que ve i durant molts anys.

0: Edició migdia.
1: I en el temps estrictament de cultura, el Museu del Rock de Barcelona es renova amb una nova exposició temporal sobre els visionaris del rock que se suma a la seva gran col·lecció permanent de guitarres elèctriques. El local, ubicat al carrer Portaferris a Barcelona, obre una nova etapa centrada en explicar els canvis que ha impulsat aquest gènere musical. Ens ho explica la Marta Urquín.
2: Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.
3: La guitarra original amb què Marty McFly tocava Johnny B. Goode de Chuck Berry a Retorn al Futur és la porta d'entrada a l'exposició Avançats al seu temps, dedicada a visionaris del rock, com Frank Zappa, The Beatles, The Velvet Underground, Led Zeppelin o David Bowie. Un viatge en el temps a través de discos, música, fotografies i objectes, com una rèplica de la guitarra amb què Tommy Iommi de Black Sabbath va crear el so del heavy metal. Amb aquesta mostra, el Museu del Rock es renova 2 anys després d'obrir per divulgar la cultura del rock i el seu esperit rebel. Juan José Castellano és el fundador del museu i Glòria Joven, la responsable de comunicació.
4: El rock sempre ha estat amb un discurs i amb unes lletres que tenien molt a veure amb les dificultats socials o polítiques del seu moment.
5: La seva força contracultura i el seu poder transformador. Coneixer doncs, pioners que van ajudar a obrir camins i despertar consciències, no? A nivell social, identitari i de relat.
3: La nova exposició temporal conviu amb la permanent al pis de dalt que relata la història del rock a cop de riff, amb un recorregut immersiu interactiu que exhibeix una quarantena de guitarres icòniques de B.B. King, Eric Clapton, Ritchie Blackmore o Eddie Van Halen. L'objectiu de la nova etapa és apropar-se al públic local, en especial als joves.
4: La sèrie Stranger Things va portar a la gent jove una banda sonora que no coneixien i nosaltres volíem posar el nostre gra de sorra.
3: Un museu que narra la història sonora d'una revolta.
1: Tres quarts de dues, l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Esports.
6: El Sabadell pot ser avui equip de la segona divisió 5 anys després de l'últim descens i després d'haver baixat fins a segona federació. L'equip ballesà necessita, però, una victòria per més d'un gol a la nova Creu Alta contra el Zamora a partir de les 8 del vespre per assolir l'objectiu. Mentretant, qui va assolir ahir l'objectiu van ser els equips del Barça de bàsquet i futbol sala. El primer es va imposar per un punt al València, al Roig Arena, i domina per 1-0 la final de la CB, a més de recuperar el factor pista, i el segon va posar el 2-0 a la final de la Lliga després de tornar a guanyar el Pozo Palau, aquest cop golejada 6-1 i situar-se una victòria del títol. En parlem de seguida, com també del Mundial i de la Volta Femenina, que comença aquesta tarda a Santa Susana amb la catalana Paula Blasi, que escoltarem com a gran estrella. Comencem. En parlarem de totes aquestes qüestions, però comencem amb una notícia sobre un fitxatge fallit del Barça de bàsquet que ha pogut saber el nostre company Jaume Riello. Jaume, bona tarda.
7: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, el Barça i Mike James havien arribat a una signatura, un preacord perquè el basa estatunidenc, que a l'agost farà 36 anys, passés a formar part de l'equip blaugrana a partir de la propera temporada. Un preacord que ha trencat el conjunt blaugrana, el club blaugrana. De fet, segons hem pogut saber, James ja havia fins i tot trobat residència, Marga, a prop de Barcelona, sí. Esplugues de Llobregat. Fons del club blaugrana apunten que l'equip de bàsquet està en un context de canvis, que el fitxatge de James era una petició expressa de l'entrenador Xavi Pasqual, que, com sabem tots, que no marxa. Continuarà la temporada vinent, i en aquest sentit hem d'entendre la decisió de tirar enrere aquesta operació, una decisió, Marga, que podria fer que el club hagi d'indemnitzar el jugador. Però encara no és una cosa al 100% segura. És una possibilitat, això sí. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga i va ser MVP d'aquesta competició, de la màxima competició continental, l'any 2024.
6: Doncs aquesta és la notícia que hem pogut saber en aquesta casa. I mentretant, el Barça es va imposar ahir al Roig Arena de València per un punt en el primer partit de la final, que va ser un partidàs, amb un resultat de 112-113, Jaume.
7: Aquesta és la primera paraula que tenia per explicar el duel partidàs. Amb una anotació altíssima, una anotació històrica, el Barça va arribar a estar 14 punts per sota en el marcador al segon quart. Va aconseguir arreglar aquesta diferència, aquesta distància respecte al conjunt taronja al final de la primera meitat. Va aconseguir forçar la pròrroga amb un gran protagonista, Will Clyburn, autor del triple que envia el partit a la pròrroga i també del tap que li posa a Cam Taylor en l'última acció del últim període, del quart-quart. I el temps extra, victòria, com tu deies, pel conjunt blaugrana, pel Barça, 112-113. Creia, Marga, que seria bo pel Barça un partit a pocs punts, un partit defensiu. Com s'explica que el Barça hagi guanyat un partit d'aquesta manera, 112-113? Doncs això li deien a Xavi Pascual, que responia així.
0: Sí, molt senzill. El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts.
7: Un Barça que va aconseguir assaltar l'estadi al pavelló del València Bàsquet. Tots recordem el que va passar l'últim partit de la fase regular de la Lliga CB, aquella victòria del València al Palau Blaugrana, 77-102. Hi va haver molta diferència. Xavi Pascual va dir que va ser el pitjor partit de la temporada. I com s'explica aquesta diferència respecte al que va passar en aquell últim duel de la fase regular i aquest primer partit de la final? Xavi Pascual deia això.
0: Evidentment, aquell partit ens va sortir malament tot, el València va ser molt superior, però també teníem alguns condicionants, el Lapro tornant, Vesely tornant, Satoranski tornant i Clyburg tornant. Teníem quatre jugadors tornant, de llarga durada, un de 3 mesos, un de 2 mesos, un d'un mes i mig, un d'un mes. Vull dir, no era fàcil, i vam fer-ho per preparar-nos bé pel partit del Múrcia.
7: Demà dissabte al Roig Arena, el segon partit d'aquesta final de la Lliga CB. El Barça ha recuperat o ha robat el factor pista. La sèrie viatjarà la setmana vinent al Palau Blaugrana.
6: Doncs a veure si aprofita aquest robatori que deies tu. Gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: I en futbol sala, el Barça és a una victòria del títol només després de golejar ahir el Pozo 6-1 al Palau en una sèrie que, això sí, ara viatjarà a Múrcia. Àlex Carazo, bona tarda.
8: Bona tarda, ho tenen molt a prop per tornar a guanyar la Lliga 3 anys després. Exhibició a nit en un Palau amb la millor entrada de la temporada del futbol sala i amb una gran reacció del conjunt blaugrana a partir del 0-1 inicial del conjunt murcià. I allà va començar l'actuació estel·lar, perquè ho podem dir així, actuació estel·lar de Mamadou Touré, amb 4 gols consecutius del francès, a més algun creuant-se ell sol la pista de porteria a porteria, que van deixar pràcticament sentenciat el partit. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, es va referir així a Touré.
9: Tiene unas condiciones inmensas para ser de los mejores jugadores del mundo, pero tiene que querer serlo. Esto es constancia, rutina, trabajo, mucha implicación, ¿vale? Y no digo que no la tenga, pero como es joven, pues al final el jugador que no es tan bueno es muchísimo más sacrificado que los buenos.
8: Un Javi Rodríguez que va expressar la sensació de superioritat en aquest segon partit.
9: Nos ha costado quizá un poquito hasta que hemos encajado el gol, ¿no? Pero creo, sinceramente, que hemos sido mejores que ellos en todos los aspectos. Es cierto que tienen muy buenos jugadores, tienen un gran entrenador, pero la realidad es que hoy el Barça ha sido más equipo.
8: I després dels 4 gols de Touré va arribar el 5è de Sergio González i una de les imatges de la nit, Marc, el gol d'Adolfo, que ha estat fora de les pistes 2 mesos per lesió i tornava a jugar davant del públic del Palau. L'escoltem.
10: No se puede escribir con palabras, me he emocionado mucho porque tanto mi mujer y yo sabe lo mal que lo he pasado y el día que me operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un Palau así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras.
8: El Barça tindrà la primera oportunitat de guanyar el títol de Lliga dimarts a la pista del Pozo, al tercer partit de l'eliminatòria.
6: Doncs veurem si ho aconsegueix i si no, encara hi haurà més oportunitats. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
8: Bona tarda.
6: I si ahir va ser un gran dia pel bàsquet i el futbol sala blaugranes, avui ho pot ser per un històric del futbol català, el Sabadell. Tot preparat a la nova Creu Alta, que aquest vespre es vestirà de gala per ajudar l'equip a tornar a segona divisió. Això sí, necessita guanyar per més d'un gol al Zamora i s'espera un gran ambient. Dani Esclusa, bona tarda.
11: Bona tarda, Marga. Tota una ciutat darrere d'un equip que vol tornar a la segona divisió 5 anys després d'haver trepitjat per última vegada la categoria de plata del futbol espanyol. No serà fàcil, tocarà, com bé deia, remuntar un resultat d'1-0 advers del partit d'anada, però aquest conjunt està acostumat a protagonitzar grans nits a la nova Creu Alta. No cal anar molt lluny. L'última fa només 2 setmanes quan va capgirar un 2-0 en contra davant el Real Madrid Castilla. És per això que el tècnic dels arlequinats, Ferran Costa, està convençut de poder assolir l'objectiu.
12: La nostra convicció no és pel rival que tenim davant. El nostre convenciment és per 2 coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats, amb un ambient de futbol immillorable.
11: S'espera un ple fins a la bandera, la nova Creu Alta, gairebé 12.000 persones donant suport al seu equip. Ferran Costa sap que els seus jugadors doblaran l'esforç per tota aquesta gent que es deixarà avui la veu animant-los. L'escoltem.
12: El cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera i correrem per nosaltres i per cada un dels 12.000 que estarà fent-se a costat.
11: Existeixen, a més, arguments per ser especialment optimistes, i és que el Sabadell ha aconseguit l'ascens les 6 vegades anteriors que ha hagut de remuntar una eliminatòria, i a part cal recordar que en el cas de que s'arribi al final dels 90 minuts i de la pròrroga amb l'eliminatòria empatada, serà el conjunt català el que pugi a segona divisió per la seva millor posició a la Lliga regular. Tot preparat, Marga, com bé deies, la gent arribarà aviat a l'estadi per acompanyar els seus des de ben al principi el partit a les 9 de la nit a la nova Creu Alta.
1: Doncs esperem que sigui una gran nit per aquest històric del futbol català. Gràcies, Dani. Bona tarda.
11: Esperem que sí. Bona tarda.
1: I encara en futbol, lògicament, hem de parlar del Mundial. Continuen disputant-se partits de la segona jornada de la primera fase, que la selecció espanyola, recordem-ho, jugarà diumenge a les 6 de la tarda contra Aràbia, amb 8 jugadors del Barça i un total de 9 catalans. Anem a conèixer l'actualitat del Mundial. Josep Capel, bona tarda.
13: Què tal, Marga? Bona tarda. Si et sembla, comencem per la selecció espanyola, sí. Perquè primer de tot hem de dir que a partir d'un quart de 4 a la U de Televisió Espanyola, entrevista en exclusiva amb la Minya Mal, per explicar una miqueta doncs, com està de la seva lesió, etc etc. És a dir que molt atents al que pugui explicar el crac del Barça. Amb una concentració de la selecció espanyola on després de l'empat de la primera jornada doncs tot s'ha enrarit una miqueta i on, a més, Marga, no para d'haver-hi moviments. I ja no només a nivell futbolístic i centrats en el Mundial, sinó fins i tot en clau futura a nivell de clubs. Un d'ells, evidentment, com pots imaginar, és Marco Corella. Ahir a la tarda va parlar pels mitjans de comunicació per primera vegada des del seu fitxatge pel Real Madrid. Evidentment, un canterà del Barça, doncs molta polseguera aixecat el seu fitxatge pel Madrid. Doncs ahir vam poder sentir les explicacions, les raons del per què finalment ha fitxat els 28 anys pel Club Blanc. Anem a sentir-lo.
14: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era o penso que és la decisió que havia de prendre. Crec que no tinc per què oblidar tot el que m'han ensenyat i tot el que he après, però en aquest moment de la meva vida, en aquesta etapa, crec que era la decisió més oportuna, la que millor m'encaixava i per això he pres aquesta decisió.
13: Déu-n'hi-do, Marga, la de moviments de mercat que hi ha, tot i havent-hi un Mundial en marxa. Un altre, per exemple, que ahir es va fer oficial és la marxa de Víctor Muñoz, el jugador català, format entre d'altres la cantera del Madrid, també abans la del Barça i de la darrera temporada d'Osasuna, fitxa finalment per Liverpool.
1: Sí?
13: Ja és oficial. I, a més, un jugador que ara mateix està lesionat. Déu-n'hi-do amb la selecció espanyola, que dels quatre extrems que ha portat, tres d'ells, Lamine, Nico Williams i el propi Víctor Muñoz, estan lesionats. Víctor Muñoz ha donat una lesió muscular, ara mateix Lamine estaria aproximadament per poder disputar 45 minuts. El proper partit de la selecció, el segon, a més, importantíssim, ha de guanyar sí o sí, diumenge a les 6 de la tarda en l'Anta davant d'Aràbia Saudita. I per acabar, Marga, anem a repassar una miqueta els partits que ens trobem avui. Quatre sí. Partits, un d'ells important, aquesta matinada a partir de 2:45, la Brasil de Rafinha jugarà contra Haití, també se la juga i per tant serà prou important que guanyi després de l'empat de la primera jornada. També a les 5 de la matinada Turquia-Paraguai, abans a les 9 de la nit Estats Units-Austràlia i a la mitjanit Escòcia-Marroc. I del que es va jugar ahir, destaquem els resultats, el grup A, Mèxic 1, Corea del Sud 0, Mèxic ja està matemàticament classificada pels 700 de final, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 i el grup B, Canadà 6, Qatar 0 i Suïssa 4, Bòsnia 1.
1: Doncs el Mundial està ben viu. Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: I encara en futbol, Marc Torres continuarà formant part de l'Espanyol femení després d'arribar a un acord per ampliar la seva vinculació amb el club fins al 2027. I parlem de ciclisme perquè aquesta tarda comença a Santa Susana, al Maresme, la tercera edició de la Volta Femenina amb la catalana Paula Blasi, recent guanyadora de la Vuelta, convertint-se en la primera espanyola en fer-ho, a més de molts altres èxits internacionals consecutius, amb només 23 anys, com a gran atracció. Hem parlat amb ella i ens explicava com serà disputar la Ronda Catalana com una gran estrella, quan fa 2 anys ho va fer sent totalment desconeguda.
15: És algo molt especial, no? I se'm fa una mica fins i tot estrany, perquè, doncs això, recordar que fa 2 anys ja havia de, pràcticament, demanar, sisplau, poder córrer la Volta i era era tot un somni simplement estar allà, ja doncs, passar d'aquest extrem al ser extrem de, doncs, això, ser una, considerada una de les preferides per guanyar, doncs realment se'm fa estrany, però bueno, ho agafo moltíssima il·lusió. Al final això és la carrera de casa, la segona etapa passem per carreteres a prop de, realment molt a prop de casa meva, que les faig pràcticament cada dia, per tant hi haurà molta gent coneguda, molts familiars meus, o fins i tot això, també noies catalanes que potser ara estan descobrint el que és el ciclisme, i em fa il·lusió, doncs, poder obrir portes també a això, a nenes catalanes que potser d'aquí uns anys podran també donar un altre impuls al ciclisme català.
1: A banda d'ella, la Volta compta amb ciclistes de gran nivell, entre elles una altra catalana, Mireia Benito. Per això Blasi no la dona per guanyada, malgrat que és favorita.
15: Tinc molt clar també que no és una volta fàcil a guanyar, hi ha rivals com a qualsevol carrera, i cap carrera dono per feta la victòria, perquè sempre poden passar mil coses. Per tant, bueno, hi ha una Marion Bonell que a la volta a Espanya no m'ha posat gens fàcil, crec que també a l'FDG porta un equip bastant potent, i al final Mireia Benito també és la corredora de casa, i jo sempre sé que ella, quan la deixen una mica a llibertat, té molt potencial i pot estar allà davant també donant guerra, i bueno, ho haurem de donar tot com a equip per poder intentar tenir la victòria.
1: Doncs la volta té tres etapes, la d'avui aquesta tarda a Santa Susana, amb inici i final a aquesta localitat del Maresme, la de demà a Massens a la Molina, i la de diumenge en final a Barcelona. I encara abans d'acabar, dir que avui es disputa el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga, Igualada-Liceu. L'equip català ho té complicat perquè Liceu va guanyar els dos primers partits, i a més per golejada. En bàsquet, el Manresa ha fitxat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys i 1,96 d'alçada. I en tenis, juga als quarts de final del torneig de Berlín la catalana Paula Badosa enfront la txeca Noskova, després d'eliminar a Coco Gauff, una de les millors del món. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: i la conciliació entre la feina.
1: Una de les incògnites de cara al curs que ve és veure com continuaran les protestes dels docents.
2: Doncs, precisament, Toni, avui s'ha reunit la mesa sectorial d'educació en presència de tots els sindicats, tret de la CGT. Des d'USTEC reclamen obrir de nou una negociació i recorden que continuaran mobilitzats per demanar noves mesures per l'educació.
1: USTEC ha assenyalat que ha assistit a la mesa per poder tractar també altres qüestions rellevants del col·lectiu, com són les destinacions de docents pel curs que ve. Tot i això, han traslladat a la reunió que consideren necessari la reobertura de les negociacions per donar resposta al malestar docent. Cira Ruiz, del Consell Nacional d'USTEC, en declaracions a Ràdio 4.
3: Vam trencar les costures del primer acord i amb el següent preacord vam tornar-les a estirar i creiem que podem tornar a reobrir la negociació o, si més no, una nova negociació que contempli tot el marc de totes les noves demandes educatives, que són noves perquè no estaven en el marc anterior, però són molt antigues perquè venim des de fa molts i molts anys demanant-les.
1: Cira Ruiz ha assenyalat que, després d'un any de mobilitzacions, cal un procés de reflexió per a afrontar noves protestes el curs que ve en coordinació amb altres actors de la comunitat educativa.
2: Aquest migdia ha començat un cap de setmana que trànsit preveu complicat a les carreteres. Molts conductors comencen aquest divendres un pont d'avançada abans de Sant Joan, coincidint també amb l'inici de l'estiu. Cristina Martín.
4: Uns 610.000 cotxes sortiran aquest cap de setmana de l'àrea metropolitana de Barcelona i aquesta tarda cal tenir màxima prudència al volant, especialment els que condueixin per l'AP7. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
5: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren.
4: L'operació sortida s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda, amb prohibicions pels avançaments de camions en alguns trams. La recomanació de trànsit per a demà serà evitar les carreteres de les 12 fins a les 2. La tornada dels primers vehicles cap a Barcelona s'espera diumenge, quan s'habilitaran carrils extra. Tot això amb la mirada posada en una revetlla que aquest any cau en dimarts. Sant Joan tornarà a carregar les carreteres i els Mossos d'Esquadra extremaran els controls per evitar el consum de drogues i alcohol entre els conductors.
2: Doncs controls que ja s'han iniciat. Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor d'autocar que transportava un grup de passatgers menors circulant en sentit contrari per l'autopista AP7 i que ha donat positiu en drogues. També els Mossos han denunciat un conductor que circulava a 192 km per hora en un tram limitat a 100 a Valls i que també ha donat positiu en drogues. L'home ha estat denunciat penalment pels dos fets. I aquesta sortida coincideix amb l'avís de la primera onada de calor amb valors especialment alts a l'interior del país, on fins i tot podrien fregar-se els 40 graus. Clara Untanyon.
6: Estem davant la primera onada de calor de l'estiu. Fa dies que la temperatura va pujant i diumenge tocarà sostre per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida. A la resta de Catalunya, les màximes rondaran entre els 32 i 38 graus. Una calor sostinguda que s'allargarà almenys fins dimarts. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta que aquest final de juny serà més calorós del normal.
7: La temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
6: Les nits seran tòrrides per sobre dels 25 graus, especialment les de diumenge i dilluns. Unes altes temperatures que coincideixen amb la revetlla de Sant Joan. Protecció Civil i bombers demanen molta prudència davant els incendis. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil.
8: Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho, per això jo us deia, de la manera correcta i en els llocs correctes.
6: Una recomanació que arriba després d'aquest dijous quan s'han declarat 6 incendis agrícoles a Lleida.
2: Doncs aquestes altes temperatures ens situen en una campanya forestal d'incertesa. Les pluges de l'hivern han permès recuperar part de la humitat de la vegetació, però la calor de les darreres setmanes i la previsió d'aquesta successió d'onades de calor compliquen les previsions. Hores d'ara i segons els bombers, els incendis que s'han declarat a les darreres hores a Catalunya estan controlats. Són 7 en total, a més, 3 més s'han declarat extingits. En tot, però, agents rurals i bombers demanen extremar les precaucions. Avui 6 comarques tenen risc molt alt d'incendi forestal. Joana Cendra.
9: Són el Segrià, la Noguera, el Solsonès, la Segarra, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, tots en nivell 3 del Pla Alfa de Protecció Civil. Aquestes comarques preocupen els bombers i els agents rurals perquè els incendis que s'han declarat darrerament són tots en aquesta zona i la majoria estan vinculats a les tasques de sega del cereal. Això, sumat a la calorada que ve diumenge, pot ser la tempesta perfecta. La bona notícia, però, és que els 7 incendis declarats en les darreres hores estan controlats. Parlem de Sanaüja, Cervià, Pons, Agramunt, Talavera, l'Albi i Alfarràs. N'hi ha tres més, a més, que han quedat completament extingits, Torrefeta, Arbeca i Cervera. En total, l'incendi de Talavera s'haurien cremat vora de 100 hectàrees,

0: La resta d'incendis sumen una vuitantena d'hectàrees a manca de dades definitives.
1: Edició migdia. Anna Banyeres.
2: Dues i 20 minuts, cirurgia pediàtrica pionera a Europa a l'Hospital de la Vall d'Hebron amb un robot que opera a través d'una sola incisió ha extirpat un ronyó i l'urèter a un nen de 12 anys després que una infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, deixés l'òrgan sense funcionar. Marc Esparza.
3: Els robots convencionals utilitzen quatre braços per introduir l'instrumental, però aquest robot treballa amb un únic braç i accedeix al cos per una sola incisió per on entren la càmera i els instruments quirúrgics que es despleguen com els tentacles d'un pop. Això permet arribar a espais molt reduïts. Doctor David Virós, president de la Comissió de Cirurgia Robòtica de la Vall d'Hebron.
4: Podem introduir aquest sistema a través d'espais estrets del cos, bé sigui els espais de les costelles, bé sigui els espais dels orificis naturals del cos. Mentre que amb els altres sistemes que es pot fer aquest tipus de cirurgia uniportal, no es pot realitzar aquestes variacions.
3: És una cirurgia menys invasiva, el que també permet que el pacient tingui menys dolor i una recuperació més ràpida. Marino Asensio, cap d'Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron.
5: El disminuir el dany que fem quirúrgicament ens permet que el pacient se'n vagi cap a casa quan abans millor. S'ha de tenir en compte que quan un nen està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
3: Actualment la Vall d'Hebron realitza prop de 1.000 cirurgies robòtiques l'any, però amb aquest robot podran incrementar-les en unes 300 més.
2: I l'Hospital Santa Caterina de Salt ha posat en marxa un projecte pioner per millorar l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o autisme. L'objectiu és facilitar la seva comunicació amb els professionals sanitaris. Joan Sisquella.
6: Per evitar l'angoixa i les dificultats afegides que tenen aquests pacients a l'hora d'anar al metge, explicar o interpretar símptomes o sotmetre's a una prova diagnòstica, s'ha preparat material adaptat. S'ha creat, per exemple, un cronograma amb fotografies reals i dibuixos que facilita que sàpiguen tot allò que els passarà durant la visita. En paral·lel, tots els professionals sanitaris han fet formació en accessibilitat cognitiva. D'aquesta manera es vol que la discapacitat o l'autisme no comportin pitjors indicadors de salut que la població general, perquè l'atenció en el seu cas és menys eficient. Claudi Camps és el director de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària.
7: L'atenció mèdica, sanitària que reben, és menys eficient, diguem-ne. Per què? Perquè aquestes persones, per una banda, expressen d'una manera diferenciada a la resta de la població moltes vegades el malestar, els símptomes, el dolor, i diguem-ne que les professionals sanitaris no estan preparades o formades per realment entendre aquesta manera d'expressar tots aquests símptomes.
6: Les famílies d'aquests pacients asseguren que les visites mèdiques i les proves són molt més relaxades gràcies a la posada en marxa d'aquesta iniciativa pionera.
2: Per primer cop, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compravenda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat ha retrocedit un 2%. Climent Sabater.
8: Les gairebé 9.000 transaccions de l'abril a Catalunya és la dada més alta del mes en 19 anys i suposa un creixement del 8%. Si mirem tot el quatrimestre, per primer cop a la història la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid amb gairebé 26.000 pisos venuts, explica el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
9: Per primera vegada en la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid en compravendes d'habitatge. Catalunya lidera el mercat immobiliari espanyol amb una quota del 16,8%, al nivell més alt dels últims anys.
8: De cada 100 pisos que es venen a Espanya, 16 són a Catalunya, el que la situa líder al mercat estatal. El perquè, segons el sector, és la regulació del lloguer que trasllada la compra a molts habitatges, diu Òscar Gorgas.
9: La regulació del lloguer, la inseguretat jurídica que genera la normativa intervencionista a Catalunya, està traslladant habitatges del mercat de lloguer al de compra-venda.
8: Davant de l'avenç a Catalunya, la compra-venda de pisos ha retrocedit un 9% a Madrid i un 2% al conjunt d'Espanya, el quart mes consecutiu de reculada.
2: Barcelona i Sant Adrià de Besòs han acordat en la primera reunió de la seva recent creada comissió mixta de totes les administracions l'ampliació del campus Diagonal Besòs. Així, entre l'edifici de Telefònica i l'actual Universitat Politècnica de Catalunya, la Generalitat construirà un equipament públic en el terme municipal de Barcelona i s'impulsarà una residència d'estudiants i un edifici d'oficines en terrenys de Sant Adrià. Aquesta zona i la del fòrum estaran enllaçades per una zona verda, Maite Boada.
10: Barcelona i Sant Adrià decideixen desencallar urbanísticament després de l'estiu els terrenys
1: anys per construir des d'ara i fins al 2035 un edifici públic de la Generalitat, una residència d'estudiants i un edifici d'oficines. Amb la reunió de la comissió mixta per primera vegada, Jaume Collboni i Filo Cañete han expressat també la seva satisfacció en la col·laboració estreta per facilitar el continu urbà.
10: Aquest acord mira lluny i mira en gran. Mira lluny perquè la nostra ambició és que les fronteres municipals que tenim com a ciutat desapareguin des del punt de vista físic.
11: A aquesta data segurament que en els llibres sortiran, no?
1: L'alcalde de Barcelona i l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs han rebutjat però parlar de la incineradora.
2: Tarragona tindrà el primer cementiri municipal, laic i civil de la ciutat. El farà l'Ajuntament perquè el que hi ha ara a la ciutat és de titularitat privada. Els detalls, Judit Huerta.
12: Ho ha aprovat avui el ple amb els vots a favor dels tres regidors adscrits PSC, Comuns i Junts, l'abstenció d'Esquerra i els contraris del Partit Popular i Vox. El cementiri se situarà a la muntanya del Llorito, en un terreny de titularitat pública de vora 140.000 metres quadrats. Fins la passada legislatura, l'Ajuntament tenia un conveni amb la propietat del cementiri de Tarragona a través d'una societat, però es va desfer. Per tant, l'alcalde Rubén Viñuales ha dit que el consistori incompleix una de les competències municipals i, a més, la ciutat tindrà ara un cementiri laic.
13: Avui és un dia important perquè no és només un lloc de repòs etern, és complir amb el que creiem sincerament que ha de ser un estat laic.
12: El cementiri tindrà crematori i un ampli espai per als columbaris. El ple també ha aprovat la modificació de l'ordenança de la zona de baixes emissions per flexibilitzar els accessos. La principal novetat és que dobla els permisos per als vehicles sense etiqueta municipal, passant de 12 a 24 els accessos esporàdics anuals permesos.
2: I encara en l'àmbit local, una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. La previsió és que el servei es pugui recuperar a mitja tarda, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat. Mentre es resol aquesta avaria, l'Ajuntament ha posat una cuba a disposició dels veïns i comerços que se'n surten com poden.
14: Tinc un format de bar i restaurant una mica d'un plat del dia que em requereix molta infraestructura de ceràmica. He decidit que reduiré carta i que utilitzaré plats de paper per poder, com a mínim, no perdre bous i esquelles.
15: Doncs guita amb garrafes d'aigua i un bol i amb aigua freda i la gent ja s'hi conforma.
2: I en el temps de cultura, el Gran Teatre del Liceu ha acollit aquest matí la presentació del segon projecte òpera prima, La Rosa dels Set Pètals, és el seu títol i és una òpera de nova creació comunitària que s'ha fet en col·laboració amb el districte de Sant Andreu. Ens en dona més detalls la Montse Soto.
16: Tot i que l'òpera que s'emmarca en el projecte europeu Amplify no s'estrenarà fins al juny de l'any vinent, avui s'ha presentat el projecte amb la setantena d'entitats i col·lectius del teixit social i cultural dels set barris del districte de Sant Andreu que en formen part. Després de La gata perduda, centrada en el Raval, ara la dramaturga Blanca Verdagil ha creat un llibret que ens parla de memòria, d'identitat, de llibertat i de resiliència a través de la història de l'Amèlia, una dona que reviu la separació traumàtica de la seva filla, nascuda a la presó.
17: I tot comença a la presó de dones de Trinitat Vella, on una presa està de part i té una nena. Li posa de nom Llibertat i vol que la seva filla tingui la llibertat que sap que no tindrà dins de la presó i intenta treure-la d'allà.
16: Un dels testimonis essencials ha estat el de la Pilar Rebeque, expresonera política de la presó de dones de Trinitat Vella.
18: És memòria de la repressió franquista exercida contra les dones en aquella presó, gestionada en el seu interior per les cruzades evangèliques, monges seglars, que no només feien de carcelleres, sinó que, a més, ens volien, com que érem dones esgarriades, érem dones dissidents, doncs ens havien de reeducar perquè no complíem amb l'estatus domèstic que el franquisme ens volia imposar.
16: El resultat de l'òpera el podrem veure del 4 al 6 de juny de l'any vinent al Liceu.
2: I avui acabem a ritme de Joy Orbison. Mm-hmm. Des de les ràdios pirates del Regne Unit fins als grans festivals, el productor i DJ britànic és un dels innovadors més constants de la música de ball i avui és una de les propostes més esperades d'aquesta segona jornada del Festival Sonar, un certamen que també comptarà amb altres caps de cartell, com el raper nord-americà Skepta, presentant nou disc, l'artista belga Charlotte DeWitt i el DJ japonès Daito Manabe. Nosaltres posem aquí el punt i final en aquest bloc informatiu. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda i bon cap de setmana.